Tu no pots tornar endarrere, perquè la vida ja també com un udol que mai acaba, que mai acaba.

platges de sorra blanca i camps de tarongers. Si algú m'assegurés que allà dalt no hi ha urgències,